0: in oktober. A Savognin s'el projekt per in hotel de Mövenpick in Pas Vinavon. La Vischnaunca de Sursès ha concediu la Lubienche de Baghià pel projekt de 40 milions francs. Us s'agi de spitia al temps de recurs a les vacances de Dertira, al manader del Biro d'Architectura responsabel confirmau a RTR. Per suenter veins encurri investurs pel hotel cun 120 combras. Tondamai, tocca la proxima gata.
1: La Saira ter RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.